0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, en setem setmana dilluns 6 de juliol de 2026 i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 36 graus de màxima, 21 de mínima, vent del sud-est a 15 km hora i una jornada completament solellada i calorosa sense cap interval nuvolós. Continuaran els 36 graus en els propers dies i el vent bufarà de l'est i del sud-est a 15 km hora. L'índex ultravioleta està en nivell 9.
2: I en el dia d'avui la preocupació estarà en les altes temperatures, amb esta nova onada de calor i, òbviament, en aquest incendi que tenia lloc en el dia d'ahir entre Soneja i Assuévar. Més de 200 efectius han estat de la Unitat Militar d'Emergències, així com també mitjans aeris. El foc, malauradament, entrava dins de la Serra d'Espadà i serà clau en el dia d'avui tot el que es puga fer al respecte. Gabriel Abad, el nostre col·laborador del Cafè de Pipa, ens contava com va ser l'inici del foc.
3: Pel corral del Morós i la partida del Morós de, en el terme de Soneja, i ha passat molt ràpidament al terme d'Assuévar. El foc anava com una bala per la quantitat de massa forestal i també per les ratxes de vent, la baixa humitat relativa i l'alta temperatura. O sigui, s'han donat tots els factors per a la propagació rapidíssima del foc. Han evacuat el poble, la gent està repartida entre Soneja i el seminari de Segorbe.
0: I en aquestes temperatures, 36 de màxima, solellat, pues és normal que se parle d'oasis climàtics per a combatre el calor i també, com no, la soledat no desitjada. L'Ajuntament de la Vall ha anunciat que amplia aquesta xarxa d'oasis climàtics. Regidor de Serveis Socials, Jorge Marquès.
4: Els oasis climàtics són un programa que naix a partir d'una demanda ciutadana, una demanda per fer front a l'augment de les temperatures produïdes pel canvi climàtic, que fa que l'estiu a voltes siga asfixiant per a la nostra gent i sobretot per a aquella gent que pateix algun tipus de vulnerabilitat o té necessitats més especials. Doncs a aquesta situació l'Ajuntament ja fa 3 anys va respondre obrint els seus centres socials en estiu en aquest programa marc que és els oasis climàtics, amb la col·laboració de les diferents entitats de persones jubilades i enguany, on també participen les entitats d'associació de veïns, com pot ser al barri Sant Vicent o al grup La Unió. Enguany tenim un total de 8 centres, vol dir que aquesta xarxa de refugis climàtics s'amplia a la nostra localitat, que està oberta, que té activitats per a totes i tots, no només per a gent gran, sinó que enguany també hi haurà comptes per a les famílies que dins de la programació que tenen al seu abast poden consultar i assistir, i com bé ha dit abans Lola, no fa falta apuntar-se, sols cal animar-se i apropar-se, perquè en aquest punt trobareu un ambient fresquet, un punt d'aigua per a poder beure.

0: agua, hidratació, etcètera. I bueno, també les altes temperatures el que fan és, per exemple, nules, torna a reforçar els tractaments de desinsectació i desratització davant l'increment de les temperatures. És important per a previndre la proliferació de plagues. I la policia local d'Almenara ha activat el dispositiu d'estiu per a millorar la seguretat i l'atenció als veïns, veïnes i visitants. També en estiu parlem d'oci, de cultura, parlem de la nit d'històries i historietes, una nova edició, la de l'estiu 2026, regidor de turisme Javier Ferreres.
1: Tenim 12 barris, tenim zones del poble que hi ha noms de carrers, que hi ha personatges que donen nom als carrers, que a lo millor són desconeguts i també tenen una història, i entonces vam decidir pues desplaçar-nos, no? Jo, si no recordo mal, crec que van començar per el Toledo, després han fet també
2: sí, el Toledo,
1: el carrer Pintor Sorolla
2: i el grup La Unió, no?
1: I està molt xulo també este tipus de nits d'història i historietes, que més que a lo millor pues que la història, com són barris relativament nous, però la història és més nova i més limitada, però sempre n'hi ha una entrehistòria, sempre hi ha alguna historieta, sempre hi ha algun cementari estrany o alguna coseta per a contar per allí.
0: Pues el dia 24 de juliol, José Enrique Pujol ja ens avança que serà una edició molt especial.
2: Coves de Sant Joan Apuntes, igual que te pots comprar l'entrada per a la cova, pues te pots comprar l'entrada per al poblat. Però independentment d'aquestes visites, que són les que se fan tots els dies, que estan molt orientades a la gent que mos visita, farem el dia 24 la posada de llarg, no? la inauguració del poblat, en una nit d'històries i historietes especial, on tindrem una empresa, una empresa que fa visites tematitzades o recreació històrica, no? Vindran en reproduccions d'elements del món ibèric, des d'elements domèstics a elements militars, vindran en vestits, i un poquet farem una sèrie de visites nocturnes.
0: I parlem també dins de turisme d'aixòs tòtems, aixòs ordenadors que hauran vist en alguns punts de la Vall d'Uixó. Serveixen per això, Javier Ferreres.
1: És com una espècie d'ordenador que està allà al mig del carrer, i una pantalla tàctil que ens donarà informació de tot tipus, no? Ara, per exemple, estarà projectant imatges en bucle que tenim carregades, però que això funcionarà en línia, i des d'ahir pues, podrem anar donant informació, des d'ahir la gent podrà rebre informació, o inclús des d'ahir estem intentant habilitar també que se puguen, per exemple, demanar el turno per anar a l'OAC, allò de que tens que passar per l'OAC.
3: En Caixa la Vall, Montcó, ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
4: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Sisè dia del mes de juliol i sobre el parc aquàtic, Esquerra Unida va ficar en la taula del debat el passat divendres, així en la SER, el preu de lo que són els bonos de varios banys. Pensant en la gent de la vall, diu Esquerra Unida que haurien de ser més econòmics perquè no és un parc aquàtic en si, és un servei públic, David Lluch.
5: Però és que en una situació com aquesta, d'estius cada vegada més calorosos, que anem cada vegada més, que és que sabem que l'any que ve serà pitjor encara, i que l'any que ve serà, l'any següent serà pitjor, mos imaginem la gent que no tinga aire acondicionat en sa casa, a les 4 de la vesprada, pues poder apropar-se a la seva piscina, refrescar-se i ja tornar a les 6, a les 7, a l'hora que siga, pues en un ventilador pues encara pot passar la vesprada, però és que a les 4 ja pots estar morint-te. Estem parlant d'una qüestió clarament necessària. Mai havíem votat en contra, és la primera vegada que votem en contra, i a més tenim un compromís ferm de que si la pròxima legislatura Esquerra Unida té més força, estos preus baixaran, ho tenim clar.
0: L'actual regidor de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguer, diu que se pot recordar més d'altres qüestions com les coves, però no dels bons de la piscina.
6: Ser més ajuntament i poden compensar en altres coses, vull dir, que n'hi ha múltiples possibilitats. Com he dit abans, tema de coves, tema del poblat i per aquells que venen de fora, que nosaltres hem insistit molt en aquest sentit i tenen els recursos a través de les coves, no? I poder augmentar i centrar, perquè la gent de la vall no va a les coves, ja l'ha vist molta vegada, i si va, doncs va una vegada a l'any, acompanyant

0: Shampoo o lo que...
1: Activitats en la piscina del Font de Guilla, alcalde Salva Ventura.
2: El aquagym per la vespre, quan tanquem a les 8 de la vespre, de 8 a 9, pues oferir...
1: El Massis de Guàrdia, Nules en la Palència, en el Major 70, en la Vall, Glòria París i Garcia, Esbrís i Santa Set.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, en setem setmana dilluns 6 de juliol de 2026 i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 36 graus de màxima, 21 de mínima, vent del sud-est a 15 km hora i una jornada completament solellada i calorosa sense cap interval nuvolós. Continuaran els 36 graus en els propers dies i el vent bufarà de l'est i del sud-est a 15 km hora. L'índex ultravioleta està en nivell 9. I en el dia d'avui la preocupació estarà en les altes temperatures amb esta nova onada de calor i, òbviament, en aquest incendi que tenia lloc en el dia d'ahir entre Soneja i Assuévar. Més de 200 efectius han estat de la Unitat Militar d'Emergències, així com també mitjans aeris. El foc, malauradament, entrava dins de la Serra d'Espadà i serà clau en el dia d'avui tot el que es puga fer al respecte. Gabriel Abad, el nostre col·laborador del Cafè de Pipa, ens contava com va ser l'inici del foc.
2: Pel corral del Morós i la partida del Morós de, en el terme de Soneja, i ha passat molt ràpidament al terme d'Assuévar. El foc anava com una bala per la quantitat de massa forestal i també per les ratxes de vent, la baixa humitat relativa i l'alta temperatura. O sigui, s'han donat tots els factors per a la propagació rapidíssima del foc. Han evacuat el poble, la gent està repartida entre Soneja i el seminari de Segorbe.
0: I en aquestes temperatures, 36 de màxima, solellat, pues és normal que se parle d'oasis climàtics per a combatre el calor i també, com no, la soledat no desitjada. L'Ajuntament de la Vall ha anunciat que amplia aquesta xarxa d'oasis climàtics. Regidor de Serveis Socials, Jorge Marquès.
3: Els oasis climàtics són un programa que naix a partir d'una demanda ciutadana, una demanda per fer front a l'augment de les temperatures produïdes pel canvi climàtic, que fa que l'estiu a voltes siga asfixiant per a la nostra gent i sobretot per a aquella gent que pateix algun tipus de vulnerabilitat o té necessitats més especials. Doncs a aquesta situació l'Ajuntament ja fa 3 anys va respondre obrint els seus centres socials en estiu en aquest programa marc que és els oasis climàtics, amb la col·laboració de les diferents entitats de persones jubilades i enguany, on també participen les entitats d'associació de veïns, com pot ser al barri Sant Vicent o al grup La Unió. Enguany tenim un total de 8 centres, vol dir que aquesta xarxa de refugis climàtics s'amplia a la nostra localitat, que està oberta, que té activitats per a totes i tots, no només per a gent gran, sinó que enguany també hi haurà comptes per a les famílies que dins de la programació que tenen al seu abast poden consultar i assistir, i com bé ha dit abans Lola, no fa falta apuntar-se, sols cal animar-se i apropar-se, perquè en aquest punt trobareu un ambient fresquet, un punt d'aigua per a poder beure, uns consells que fer front les onades de calor o inclús un punt de poder prendre's l'atenció i veure's com estàs. Un programa amoldat i fet ad hoc per a millorar la salut de la gent del nostre poble i lluitar també contra aquesta bretxa econòmica de molta gent que no pot permetre un aire acondicionat a casa. Doncs a menys de 300-400 metres de cada casa dels Vallers o Valleres, aquest estiu hi haurà un punt on poder hidratar.

0: visitants. També estiu parlem d'oci, de cultura, parlem de la nit d'històries i historietes, una nova edició, la de l'estiu 2026, regidor de turisme Javier Ferreres.
1: Tenim 12 barris, tenim zones del poble que n'hi ha noms de carrers, que n'hi ha personatges que donen nom als carrers, que a lo millor són desconeguts i també tenen una història, i entonces vam decidir, pues desplaçamos, no? Jo, si no recordo mal, crec que van començar per el Toledo, després han fet també
2: el
1: carrer Pintor Sorolla
2: i el grup La Unió, no?
1: I està molt xulo també este tipus de nits d'història i historietes, que més que a lo millor pues que la història, pues com són barris relativament nous, pues la història és més nova i més limitada, però sempre n'hi ha una entrehistòria, sempre hi ha alguna historieta, sempre hi ha algun cementari estrany o alguna coseta per a contar per allí.
0: Pues el dia 24 de juliol, José Enrique Puigol ja ens avança que serà una edició molt especial.
2: Coves de Sant Joan Apuntes, igual que te pots comprar l'entrada per a la cova, pues te pots comprar l'entrada per al poblat. Però independentment d'aquestes visites, que són les que se fan tots els dies, que estan molt orientades a la gent que mos visita, farem el dia 24 la posada de llarg, no? la inauguració del poblat, en una nit d'històries i historietes especial, on tindrem una empresa, una empresa que fa visites tematitzades o recreació històrica, no? Vindran en reproduccions d'elements del món ibèric, des d'elements domèstics a elements militars, vindran en vestits, i un poquet farem una sèrie de visites nocturnes.
0: I parlem també dins de turisme d'aixòs tòtems, aixòs ordenadors que hauran vist en alguns punts de la Vall d'Uixó. Servicen per això, Javier Ferreres.
1: És com una espècie d'ordenador que està allà al mig del carrer, i una pantalla tàctil que ens donarà informació de tot tipus, no? Ara, per exemple, estarà projectant imatges en Google que tenim carregades, però que això funcionarà en línia, i des d'ahí pues, podrem anar donant informació, des d'ahí la gent podrà rebre informació, o inclús des d'ahí estem intentant habilitar també que se puguen, per exemple, demanar turno per anar a l'AOA, aquello de que tens que passar per l'AOA.
3: En Caixa la Vall, Moncofar, ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
4: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Sisè dia del mes de juliol, i sobre el parc aquàtic, Esquerra Unida va ficar en la taula del debat el passat divendres, així en la SER, el preu de lo que són els bonos de varios banys. Pensant en la gent de la Vall, diu Esquerra Unida que haurien de ser més econòmics perquè no és un parc aquàtic en si, és un servei públic, David Lluch.
5: Però és que en una situació com aquesta, d'estius cada vegada més calorosos, que anem cada vegada més, que és que sabem que l'any que ve serà pitjor encara, i que l'any que ve serà, l'any següent serà pitjor, mos imaginem la gent que no tinga aire acondicionat en sa casa, a les 4 de la vesprada, pues poder apropar-se a la seva piscina, refrescar-se i ja tornar a les 6, a les 7, a l'hora que siga, pues en un ventilador pues encara pot passar la vesprada, però és que a les 4 ja pots estar morint-te. Estem parlant d'una qüestió clarament necessària. Mai havíem votat en contra, és la primera vegada que votem en contra, i a més tenim un compromís ferm de que si la pròxima legislatura Esquerra Unida té més força, estos preus baixaran, ho tenim clar.
0: L'actual regidor de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguer, diu que se pot recordar més d'altres qüestions com les coves, però no dels bons de la piscina.
6: I poden compensar en altres coses, vull dir, que n'hi ha múltiples possibilitats, com he dit abans, tema de coves, tema del poblat, i per aquells que ven de fora, que nosaltres hem insistit molt en aquest sentit, i tindre recursos a través de les coves, no? I poder augmentar i centrar, perquè la gent de la Vall no va a les coves, ja l'ha vist molta vegada, i si va, doncs va una vegada l'any acompanyant algú o lo que...
0: Activitats en la piscina del Fondeguilla, alcalde Salva Ventura.
7: L'aquagym per la vesprà, quan tanquem a les 8 de la vesprà, de 8 a 9, pues oferir.
0: Farmàcies de Guàrdia, Nules, Ana Palenciano, Major 70, en la Vall, Glòria París i García, Esbrís i Santa Set.

0: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
1: 12:21 minuts del dilluns 6 de juliol del 2026. Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més, una setmana més, avui per avui, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu, en este 6 de juliol en el que venim pues patint i tractant de tindre informació sobre l'incendi que s'originava en el dia d'ahir. Bueno, això ens contava, este matí ja l'hem escoltat, el nostre amic i col·laborador del Cafè Ecològic, Gabriel Abad.
2: El corral del Morós i la partida del Morós de, en el terme de Soneja, i ha passat molt ràpidament al terme d'Assuévar. El foc anava com una bala per la quantitat de massa forestal i també per les ratxes de vent, la baixa humitat relativa i l'alta temperatura. O sigui, s'han donat tots els factors...
1: Això ens contava Gabriel, dir que bueno, l'incendi declarat entre Soneja i Assuévar manté en màxima alerta serveis d'emergència. Han treballen més de 200 efectius, entre ells 50 membres de la UME, a més de 15 mitjans aeris. I vull pensar, no, que Gabriel ens pot comentar algo més d'informació en aquestes hores, 12:22 minuts, este dilluns 6 de juliol en directe. Gabriel, bon dia.
3: Hola, bon dia, Vicent, i bon dia als oients de Ràdio La Vall d'Uixó. Bon dia.
1: Quina és la situació, Gabriel?
3: A veure, ara per la informació de què disposem, sembla que la cosa està un poc més tranquil·la, tot i que les brigades de bombers forestals no han parat de bregar en tota la nit, continuen treballant, continuen els mitjans aeris amunt i avall actuant sobre la zona, i per la informació de què disposa, s'han cremat de manera provisional, ho dic, al voltant de 150 hectàrees de terreny forestal. Se veu que ha tocat una superfície dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà, i de moment poca cosa més. Crec que esta matinada s'havien posat en marxa els 12 mitjans aeris, i jo des del meu lloc de treball, ja te dic, Vicent, no pare de veure mitjans aeris amunt i avall des de l'incendi per a carregar i cap a l'incendi per a descarregar aigua.
1: Pues tant de bo se puga millorar, no?, en el dia d'avui, perquè clar, tot el que alertaven d'altes temperatures tampoc sabien massa bé i que anava al final a fer el vent en el dia d'avui, si anava a ajudar, si no. Clar, és que podem recordar de forma somera, Gabriel, tots aquests factors que tu ahir ja ens comentaves, ahir van jugar a la contra, tant de bo sí. Puguen jugar a l'inrevés, però en què consistís?
3: Mira, generalment els dos factors són com una santíssima trinitat, no? El 30-30-30, és a dir, quan es donen condicions de al voltant de 30 o més, però sempre se fixa la xifra de 30 graus de temperatura, una humitat que no arriba, o com a màxim arriba al 30%, una humitat relativa, i vents, ratxes de 30 km hora o més, són els tres factors que, diguem-ne, ajuden a una major propagació del foc. Ahir se donaven, de fet, i te podria dir ara en directe la temperatura que tinc jo al meu lloc de treball, 30 graus, 28% d'humitat, i una ratxa és aproximadament de 20 km hora. Esperem que avui, ja te dic, siga un dia més tranquil i que les brigades i els mitjans aeris puguen, si més no, perimetrar del tot i controlar l'incendi.
1: Ho parlàvem no fa massa, crec que en el darrer programa del Cafè Ecològic, però que pronte, no?, ha començat enguany tot això.
3: Sí, i no és casualitat que hagi començat en la segona onada de calor, diguem-ne, oficial de l'estiu. s'han donat les condicions, Vicent, avui estem en preemergència de nivell 3 per risc extrem d'incendis forestals i, si me permets, vull cridar, fer una crida general a la prudència i, per favor, gens de foc a la muntanya. No ja perquè siga preemergència 3, eviteu-lo a tot preu, el foc. I més en dies, més encara en dies com estos.
1: Pues ahí queda ese consell, i tant de bo la gent el respecte i el tinga present, que és el que cal fer ara. Mil gràcies, que vagi bé la feina, Gabriel, cuida tu també, que vos necessitem a tope, al 100%.
3: Gràcies, Vicent, i una salutació a tots. Per favor, feu-me cas, gens de foc, prudència, màxima prudència. Gràcies.
1: Gabriel Abad portant-nos l'última hora d'este incendi forestal declarat ahir entre Soneja i Azuévar.
0: Yo combino.
4: Ella combina.
0: Todos podemos combinar.

0: el cafè de les associacions.
1: Pues en este dilluns 6 de juliol del 2026 i en este inici de setmana, el primer dels continguts. Ui, així, en la ràdio es parlar del programa Vacances en Pau. I d'un programa que mira per on crec que enguany haurem de fer una crida. I vull que arrencar ja per així, aixina, però d'entrada, òbviament, donarem el bon dia i a partir d'aquí parlarem. Joan Badenes, bon dia.
2: Hola, bon dia, Vicent.
1: A Pili Flors també, Pili, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: I ja fica, pues saludem també, com no, a Guara, a Guara Salem. Guara, bon dia, eh? I gràcies per haver vingut així.
4: Bon dia.
1: Gràcies, Guara. Bueno, farem una crida en el dia d'avui perquè me comentàveu que excepte una acaben tots, no?
2: Sí, bé, el programa de Vacances en Pau, les famílies d'acollida acorden quan acollissen, si tot va bé i la convivència és bona, 4 anys, 4 estius.
1: Sí, sí.
2: Les que tenim, les famílies que tenim actualment tanquen aquest cicle, excepte una família que s'ha incorporat, per tant, aquesta família, si vol, clar, te manté 4 anys més. I bueno, la crida que podríem fer al programa de Vacances en Pau d'acolliment, a través del qual és molt conegut ja en la vall, famílies d'acollida tenen durant els mesos de juliol i agost un xiquet o una xiqueta sarauí, pues fem aquesta crida per a que les famílies que vulguin explorar, experimentar el que és l'acolliment i sobretot un xiquet i una xiqueta de sarauí, del qual diguem-ne que la seva situació és responsabilitat de l'estat espanyol que es va abandonar, pues tenim un deute moral i a més de solidari per a buscar famílies d'acolliment i que el programa pugui continuar després de 32 anys que estem portant xiquetes i xiquets saharauis.
1: Ho haurem pogut deixar per al final, òbviament, però considerat que d'entrada ara parlarem de les coses molt xules, no?, que significa este programa, però d'entrada ja predisposar a la gent per a que sàpiga que d'allò que pot escoltar i si li fa i té possibilitat, pues que s'incorpore ja, no?, com a aquestes famílies del futur per al proper programa. Pili, no sé si vols afegir alguna cosa al que acaba de dir Joan referent a això,
3: Bueno, s'afegiria de que a part de la responsabilitat política que ha dit Joan, és un programa molt bonic. Com sempre dic, els xiquets venen ací, passen les seves revisions mèdiques i, clar, viuen un altre món, la mar, la piscina, les famílies que les acollim, i jo sempre dic el mateix, aprenem nosaltres més d'ells que ells de nosaltres. Independentment de que allí, ara, avui per avui, estan 50-55 graus,
1: buah,
3: tenen que eixir.
1: Clar, perquè en esta setmana sí, ja des d'ahir estaven tots els focus ficats, que ve una onada de calor, ja tots els consells, ha que tractar-se, ja que veure, no sé què. Podem arribar a 36, 38 en el moment central. De 50 graus m'esteu parlant allí i tormentes d'arena i tot, no?
2: Sí, bueno, ara mateix, bueno, això no és cap novetat perquè estan refugiats en els campaments del sud d'Algèria, Tindouf, és el ple desert més inhòspit que n'hi ha, allà estan refugiats, i quan arriba l'estiu arriben a temperatura

0: temperatura és tremendo. No onades de calor com les altres,
1: no,
0: sinó és una constant 50 graus, sí. A part de les tormentes d'arena, com n'has dit molt bé, han tingut aquesta setmana, ens han contat que n'han tingut dos. Les condicions són molt difícils i, com ha dit Pili, si podem rescatar uns pocs xiquetes i xiquets, perquè venen a l'estat espanyol, venen uns milers, podem rescatar-los d'aquestes condicions dos mesos, a part de tota l'experiència que poden viure així, tant les famílies com els xiquets, pues, millor, no?
1: Estan així des del passat divendres. Què de normal és a Alacant, on aneu a Rebles? No sé si enguany ha sigut així, Pili.
2: Sí, anem a Alacant, ja fa anys no arribem vols a València, anem a Alacant a replegar-los. El vol sol arribar a la matinada i si tot va bé i no se retrasa, doncs de matí estan així les famílies esperant-los en la vall per a replegar-los.
1: O sigui que el divendres, diguem, és el dia ja, no? Que estan així. I ara anem a parlar de... Perquè l'acte de recepció serà després demà dimecres, parla de la vall. Va ser després demà, no? El dimecres a les 7 de la vesprada, és possible?
0: Sí, bé, com tots els anys, i ahir tenim que agrair a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó la seva actitud incondicional per afavorir el programa de vacances en pau i l'ajuda a Esmara i a la, diguem, al poble saharaui, fem l'acte oficial de benvinguda el dimecres a les 7 de la vesprada. En un principi teníem previst, com tots els anys, fer-ho a l'Ajuntament. L'Ajuntament està en obres i ho fan. La seu oficial actualment és el Palau de Vivel, i degut també a la calor que podem patir, si és possible buscar una alternativa, ens ofereixen el centre social de la Vallense. És un oasis climàtic, sí. I possiblement, ja ho anunciarem, es puga fer, si no es fa en el Palau de Vivel per raons climàtiques, perquè farà molta calor el dimecres, passaríem al centre social de Vallensa.
1: En el capítol d'agenda contarem, no? Finalment, si és en un lloc o en l'altre lloc.
0: El confirmarem al llarg d'aquests dos dies.
1: Molt bé. Esa recepció, bueno, la presentació, contant un poc, no, com serà el tema de la presentació, a càrrec de qui estarà, i suposo que hi haurà, com sempre, per algun parlament, alguna xerradeta, no?
0: Sí, bueno, com sempre, els parlaments oficials, l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, l'alcaldessa dirà algunes paraules.
1: Suposo que estarà, perdona, Joan, estarà com sempre la bandera hisada.
0: Sí, no? Com sempre, la bandera saharaui, la bandera saharaui s'hisarà al balcó, perquè és un acte simbòlic des de fa 32 anys. El Parlament de l'alcaldessa de la Vall, segurament es visitarà, tu l'has conegut també perquè així l'has entrevistat, el delegat saharaui, sí, de València. Un parlament també per part nostra, i després una actuació, com és una festa infantil, una actuació d'un mag, i després un refrigeri, un refresquet, no? I les empreses col·laboradores que donaran als xiquets els regals que fan tots els anys.
1: Pues, quin dia van estar per ací, per esta zona, Pili?
2: Pues en principi estaran hasta el 2 de setembre.
1: Fins al dia 2 de setembre,
2: sí,
1: no?
2: Sí, enguany han complit els dos mesos. Que des de la pandèmia, pues, sempre s'havia recortat per problemes, però enguany sí, enguany han vingut el dia que tocava, estaran els dos mesos,
1: i en
2: setembre
1: cavallà.
2: Sí.
1: I moltíssimes activitats, bueno, ja ho tenim clar, però el que ens has comentat abans, no? Que al final són les pròpies famílies les que acaben aprenent, no?
2: Sí.
1: moltes coses de xiquets i xiquetes, però la il·lusió, no, de tota la gent, sobretot pues del que comentàveu, no? Hi ha una família que sí que s'ha incorporat guany i és la que quedarà, no? Per a successives edicions. Un poc l'esperit inicial en què comencen les famílies, ahí sí que podeu tirar mà vosaltres, no? De tirar enrere quan començàveu i tal. Què és el que una família, sobretot, vol volcar-se o vol donar-li a esta gent? Podem recordar tot això?
2: Sí.
1: Me valen inclusive les impressions personal, no? I justet davant tens a Guara, no? Que per a, sí, tu, però, bueno, molt especial, òbviament.
2: Claro. Pues, a veure, jo el primer any que vaig acollir va ser en el 2006, va ser, pues, per unes circumstàncies molt boniques. El meu germà, pues, per a regal del rei, que li va dir a ma mare, volia que acollirem un xiquet o una xiqueta saharaui.
1: Sí.
2: Li va dir als meus pares. Ho van comentar en casa i van decidir pues, acollir dos xiquets o xiquetes saharauis, els meus pares i jo. Des del 2006 jo no he parat d'acollir, llevant de l'any de la pandèmia, els dos anys que no van vindre, i la veritat és que me va agradar molt perquè t'ensenyen molt.
1: Som, jo... Estem parlant de 20 anys, Pili.
2: Sí, 20 anys. 20 anys i va ser pues, una casualitat, això. Jo des del primer moment he baixat als campaments i aconsella que se baixi perquè així ja se viu de primera mà, saps d'on venen, lo que no tenen, que no tenen res, però te donen de tot quan vas, i la veritat és que és molt bonic. L'experiència, veure com encenen una llum i se queden parats, o obren un grifo, i la playa, la piscina, els agrada molt. L'experiència molt, molt bonica.
1: Està escoltant-te...
2: Sí, o ara és que m'escolta, bona, eh? Perquè ara entén el valencià perfectament i el parla.
1: Bona.
2: I ara, pues, de casualitat, la conec des de que va néixer. Estava en els campaments i va néixer ara.
1: Com estàs, Guara?
3: Bien.
1: Estàs bé? Què tal? Què esperes de la teua estança estos dies per ací? Què mos contes?
2: Conta-mos alguna cosa, ara, si tens que anar a la piscina o a algun lloc.
3: Sí, quiero ir a la piscina.
0: Quiero piscina.
1: T'agrada més la piscina o la platja, el mar? Què t'agrada?
3: La piscina.
1: Sí, la piscina més?
3: Sí.
1: Sí. I què més? Al marge d'això, que tens molts amics, amigues per ací?
3: Sí.
1: I si va a jugar també, quedeu, xarreu... Què feu ara?
3: Al carrer.
1: Sí, al carrer. Quedeu per aixir al carrer i per xerrar i contar-vos coses, no?
0: Tens amiguetes i amics del poble,
3: sí.
0: Del carrer?
3: Sí. Sí.
2: Conta-li per què t'agrada ser al carrer en totes les veïnes.
1: Ah, sí, conta'ls. Sí. Xerres en elles, xerres també en les veïnes del carrer. Sí. Sí. Es contes coses.
2: Té un poc de vergonya, Guara.
0: Sí, una de les coses que són molt tímids a l'hora de...
1: Hasta que s'agarren, suposo,
2: sí.
1: No? Però bueno, ja mos ha contat un munt de coses que li agrada, sobretot la piscina, no? Per què t'agrada tant la piscina? T'agrada tota la piscina? Entrar allí, fer competició en algú o què? O simplement estar dins l'aigua?
3: Sí.
2: Sí, però t'agrada nedar?
3: Sí.
0: Saps nedar? Saps nedar?
1: Saps nedar?
3: Sí.
2: Però qui te va ensenyar a nedar?
1: Això vull saber. Vas aprendre a nedar ací?
2: Aprendiste tu a nedar aquí?
3: Sí.
2: Però cuenta com.
1: A veure, com va ser?
2: Hola.
1: Com va ser, Guara? Fa molts anys? O quan va ser? Va ser l'estiu passat? L'altre? Ja fa temps?
3: L'uno. L'anyo primero.
1: Ah, el primer any que vas vindre? O sea, només vindre així ja vas aprendre a nedar.
3: Sí.
1: Mare meva.
3: És molt fàcil.
1: Sí, és molt fàcil per a tu que saps. El que no sap dirà...
2: No sabia, va dependre ella soles.
1: I no te va ensenyar ningú, vas aprendre tu a sola.
3: Sí.
1: Que xulo. I per és que vareu veure Pili, per exemple, això, no? Aquesta experiència per a ella de celebrar tot el món, que aprenia a nedar i a partir d'ahí, pues, lo feliç que és, no? Dins l'aigua i tot això. Com omplir, sí. No, aixes cosetes a
2: pues
1: les persones,
2: sí,
1: que vulguin,
2: no? Sí, omplir molt, perquè veig que és que un crio aixina que no ha vist mai una piscina, una platja, aigua en quantitat, i que se tire el primer dia dins en manguitos i a les 15 dies a dir, jo no quiero esto, jo sé, i ara pues soleta va dependre a nedar, li encanta, des de que arribem a la piscina del club hasta que mon anem, ara no és de l'aigua.
1: Què passa, Pili, que ara t'ho pregunto a l'inrevés, perquè això és tremendo també, quan penses que tota aquesta felicitat de repent passa aquest temps que tenen que estar així i s'acaba i que se'n tenen que anar. Jo al final no sé com se queda una persona. I parli per nosaltres, eh? Ja no pereix que ho han gaudit, diguem, ho han assaborit a boca plena.
2: A veure, jo el primer any que vaig acollir m'ho vaig passar molt, molt mal després.
1: Ja m'imagino, ja.
2: Però aquest desembre ja vaig baixar als campaments. Entonces entens de que encara que ells estiguen molt bé així, que tinguen coses que allí no tenen, lo principal ho tenen allí, la seva família.
1: Claro.
2: Entonces ya vaig comprendre que así pasen unes vacances
1: i el caso té que ser
2: i que tornen, sí, tornen a sa casa, en la seva família, que és on volen estar, encara que siguen un camp de refugiats a aquestes temperatures i sense tindre res. Però és la seva família.
1: Joan, i de les vivències teues?
0: Bueno, no, jo no he tingut tants anys d'acolliment. La meva primera acolliment, jo he tingut dos xiquetes d'acolliment, i el tercer va vindre el Covid i el va frustrar. I quan baixem allí, el xiquet que tenia que vindre ho ha viscut això com un trauma, no? El no poder haver vingut. Jo també, l'inici a l'hora de l'acolliment va ser per conèixer. Moltes vegades ens plantegem educar els fills. Jo en aquesta època els meus fills tenien 7 o 8 anys i vaig dir, mira, pues, per saber el que és això, el que és la convivència, el que és la solidaritat, el que és altres, conèixer altres cultures, educar en l'antiracisme també, pues, vam decidir acollir, i la veritat és que t'impacta tant que després continues i coneixes la causa saharaui, vas involucrant-te. N'hi ha de tot, n'hi ha gent que diguem-ne que se queda en l'acolliment i l'experiència acaba, però n'hi ha altres que continuem, ens fem amics. Jo sempre dic en els discursos que els amics no s'abandonen, i per tant pues, estem en aquest trajecte, en aquest camí, acompanyar-los en la seva situació fins que puguem.
1: I per a que tot això poguera continuar, i tornant al fil de l'inici, no, de la primera pregunta que vos feia, la primera qüestió que abordàvem, de quanta gent, de quantes famílies, Joan i Pili, estaríem parlant ja de cara, no, al pròxim curs, de cara a l'any que ve, per a que poguera continuar això, per a que poguera continuar bé, en unes mínimes condicions.
0: Bé, ara ho complementarà, però tenint en compte que és mare de la Vall d'Uixó, ha portat, ha arribat a portar 25 xiquets i xiquetes. Bueno, han atresat 25, ara ne són 6. És un reflexe també dels valors dominants en la societat actual, a part que diguem-ne aquest relleu de famílies hem notat que a poc va disminuint. Tota pedra fa paret, tota persona, diguem-ne, o família, és important. Siguem 1, siguem 5, siguem 10. Per tant, pues, si l'any que ve de moment en tenim una, però si reincorporen 2 o 3 a Cint la Vall, Vila Vella, Fondeguilla, pues, perfecte. Diguem-ne que l'objectiu, no n'hi ha objectius d'arribar a quantificar, simplement estem oberts a que s'incorporen famílies que vulguin acollir. Per això fem una crida sempre que venim ací i sempre que tenim la possibilitat de la paraula, i continuem. Si n'hi ha famílies, continuarem. Si no, pues, bueno, veurem de quina manera podem continuar ajudant-los en el seu trajecte per a recuperar el que és la seva terra i que la legalitat internacional se complisca, no?
1: Pili.
2: Com diu Joan, però vaig a rectificar-lo un poquet, han arribat a haver 36 famílies entre la Vall, Vilavella, Nules, Segor, Altura, moltes poblacions. Nosaltres, l'associació, abarquem diverses poblacions, no només exclusivament de la Vall. I després, en el tema de famílies, bueno, si en contra de ser una poden ser 10, doncs millor que millor. Vaig a fer una crida perquè aquest any ja s'ha començat la campanya d'informació per acolliment del 2027. Ja que tenim l'acte de la Vall, de la recepció, convide les famílies que puguen sentir-nos així en la ràdio que acudisquen a l'acte. Coneixeran els xiquets, poden parlar de primera mà amb nosaltres i tenen un any per davant per a pensar seu. És una bona opció conèixer els xiquets. Faig la crida a tota la gent de la Vall i de la Contornà, Nules, Vilavella, Alfondeguilla, a que vinguin. Tenen les portes obertes per vindre i conèixer aquests xiquets i veure de primera mà qui són, d'on venen, com viuen ací, que vinguin.
1: Totuna y tampoco, ¿no? Porque tendrán que tener un claro, ¿eh? Yo sé que en final de gener o febrer siempre veniu per así, no, y charrem,
2: sí.
1: Y aunque ahí la cosa ya va quedando,
2: sí,
1: claro, ¿no? Com
2: sí.
1: Per finançar.
2: Un any me referís l'acolliment,
1: sí, no,
2: en el 2027,
1: clar,
2: però sí. En el mes de febrer ja tanquem el programa,
1: claro.
2: I enviem tota la documentació per a demanar aquests xiquets, 1, 2, 3, 4, 25, els que vulguen. La nostra associació, gràcies a l'Ajuntament de la Vall, que tenim un conveni, gràcies als donatius de la gent particular i gràcies també a l'Ajuntament de Vilabella, que ens aporta, podem seguir en aquest programa. Podem portar molts xiquets. Sempre ho diem, les despeses, llevant de la manutenció en casa, les paga sempre l'associació. Bitllets d'avió, bitllets d'autobús, tot. Entonces la despesa, pues, és com si tingueres un fill teu, un net teu.
1: Claro.
2: Roba, menjar, ja està.
1: I la satisfacció de veure, no, com creixen, com...
2: Sí. Com any a any van venint, van creixent.
0: Això no te
2: prego. Això
0: no te prego.
1: Perquè,
2: sí.
1: Vull recordar, poden estar fins quants anys poden...
2: A veure, en principi són 4 anys. Mm-hmm. Tenim que tindre en compte que des de la pandèmia el programa ha estat parat 2 anys.
1: Sí.
2: Vale? Mm-hmm. Anem reactivant-lo poquet a poquet. L'any passat ja s'havia decidit que sols venien 3 anys, però després... En setembre, quan se'n fan les jornades estatals de vacances en pau, de part del govern d'allà, el Polisari, se va decidir que podrien vindre un altre any.
1: Vaig a intentar-ho. Guara, què me contes de Pili? Dels agust en ella, eh? A que sí?
3: Sí.
1: Arrima't una miqueta ahí al micròfon. A que estàs a gust en Pili?
3: Sí.
1: Veus com sí? I este estiu, què tal? Com estaràs en ella? Anireu a munto llocs o què? Què fareu?
3: De viatge.
1: Anireu de viatge? A on? Sí. Anireu de viatge? Ho podem saber?
3: A Zaragoza.
1: A Zaragoza? Ah, pues mira, també estarà fresqueta la estiva.
2: Un poquet.
1: Altura, mare meva.
0: Tinc la calor.
1: Així que no coneixes Zaragoza, guara?
3: No.
1: Molt bé, doncs mira, és un dels llocs que coneixeràs en guany. Bueno, se porta molt bé en tu, Pili, eh? M'han dit que se porta molt bé, que t'estima un muntó, que te vol un muntó. Tu també a ella, no?
3: Sí.
1: Ah, molt bé, és que volia que ho digueres. Joan, per a tu me guarde la part més... Com sé que no me vas a refugir de cap pregunta, me guarde la part més compromesa, perquè, bueno, esta primera part ha sigut lo xulo, no? Veure... Pues això, no? Com els ulls se mos banyen una miqueta, no? d'aquesta emoció i de veure lo a gust que estan, així com se recarreguen d'energia, però després, efectivament, no és la primera vegada que m'ho conteu quan veniu així, i fins i jo ho he comprès. Al final, ells tenen que tornar allí perquè és allí on tenen la família, però almenys que se recarreguen piles així. A mi el que me pareix trist i lamentable és que passen els anys, i afortunadament este programa està... Però és que este programa no tindria que estar. El que tindria que estar és la...
0: En altres condicions.
1: Exacte. El que tindria que estar és una solució presa i que vingueren, però que no se diguera vacances en pau. Que se diguera com se li vulgui dir, que vingueren a disfrutar. Mm. Exactament el mateix. Estic segur que continuarien havent famílies, però no recordarien, sí, la crueltat per la qual estàs així.
0: Tu mateix ho has dit, si són refugiats és per una causa. Nosaltres portem el programa de vacances en pau a la Vall des del 97, 32 anys, 50 des del 75 que viuen refugiats, i ahí tenen en compte, no vaig a posar qualificatiu, simplement descriure, fins al 75 el Sàhara Occidental era la província 53. Mm. Els iaios d'aquests xiquets tenien el DNI espanyol.
1: Sí, sí, sí.
0: De repent s'han quedat sense res. Em perdó l'expressió, en el cul, una mà davant i altra darrere, i en el cul a l'aire.
1: Que va ser una fugida tal qual, pegar la fugida i ahí te quedes.
0: I ahí te quedes,
1: tal qual.
0: Va entrar al Marroc, i a partir d'ahí el Marroc diu que això és d'ells, i ells s'han refugiat en el sud d'Algèria. I això, sí, és una descripció fàcil d'entendre, no?
1: Sí, molt.
0: Per tant, una, la legalitat internacional, ho diem una i altra vegada, Espanya encara és la potència administradora, ho diu la ONU, ho diu el Tribunal de Superior de Justícia de la, sí, de la AIA, ho diu la pròpia Audiència Nacional. El que passa que les lleis internacionals i les lleis de la pròpia audiència en aquest cas no se complissen per raons geopolítiques, per pressions econòmiques, per interessos que estan més enllà de la situació humanitària i de justícia internacional, no? I clar, mentre això no se s'arregui d'alguna manera, que tinguin en compte també la decisió dels seus representants polítics, en aquest cas el Frente Polisario, pues, el conflicte estarà ahí continu sense una aplicació que resolga, una aplicació legal que resolga aquesta situació.
1: Per tancar aquesta qüestió, perquè tampoc la veritat tampoc vull ni fer-ho excessivament llarg ara ni que vos disgusteu tampoc, i més quan venim a presentar algo tan xulo com és lo de Vacances en Pau. Però tu saps, i no és la primera volta que quan xerrem en independència del mes que siga, quan més per així, Joan, i més ara que eres president, sempre m'agrada preguntar-te: i com estem a data d'ara? Pues, per exemple, a data d'avui, dilluns 6 de juliol del 2026.
0: El conflicte està ahí parat. Diguem-ne que mentre no n'hi hagi voluntat per part de la força ocupant de resoldre això via legalitat internacional, mentre els governs d'Espanya i de la Unió Europea no pressionen, i en aquest cas la geopolítica està dominada per la situació del trumpisme, que passa de la legalitat, pues, diguem-ne que estan parats, el conflicte està parat. Les úniques notícies és que ara també la tecnologia Marroc l'ha desenvolupada moltíssim a través dels drons que subministra Israel, i han mort uns militars saharauis en el mur de Kenia que va construir Marroc per a impedir l'avanç dels saharauis en el seu territori, i per tant pues, estan, diguem-ne, en una situació de conflicte latent però sense esclatar en tota la seva potencialitat possible que pugui haver.
1: Bueno, quedamos en les coses bones d'este estiu de Vacances en Pau, això del 2026. Recordem que sí que les xiquetes van arribar el passat divendres ja a Alacant, com es contava Pili. Tindrem després demà, quasi en total seguretat, que serà el centre social de la Vallense, però això ho anirem dient-ho i ho deixarem clar en estos dies. A partir d'ahí crec que també aneu al Grau de Castelló, no? al Pinar, el 18 de juliol, pot ser, Pili?
2: Sí, efectivament, el 18 de juliol anem al Pinar de Castelló, totes xiquets, xiquetes i famílies de la província de València i Castelló, a passar allí el dia, la concentració que se fa tots els anys, que enguany ho organitza l'Associació de Castelló. Entonces, pues, una miqueta allí faran jocs d'aigua, una paella gegant per a dinar tots, la convivència, i per suposat la concentració i la marxa en esta població per a visibilitzar la causa saharaui i el programa de Vacances en Pau.
1: El dia 18, per tant,
2: 18 de juliol, però al matí.
1: Tindrà caràcter reivindicatiu. Sí. Suposo que la gent d'Alacant, o bé perquè és que es pilla ja,
2: sí,
1: tremendament lluny, no?
2: Sí, sí.
0: Bueno, com ha dit Pili, són la gent des de València, Gandia, Capací, i Castelló. També l'Associació de Castelló, n'hi ha no sé quants xiquets actualment allà, nosaltres tenim 6, no sé si
2: sí,
0: són...
2: Sí, crec que són uns
0: 10 o 12.
1: Molt bé.
0: I els que vindran de València i les comarques centrals.
1: Bueno, no t'he preguntat si t'agrada la paella. T'agrada la paella o què?
3: Sí.
1: Sí? Quin menjar més t'agrada d'ací? A part de la paella, no sé.
2: Quin menjar t'agrada més?
1: Què és el que més t'agrada? Tot?
2: Tot.
1: T'agrada tot, no? Tu no tens problema? Bueno. Te passaràs bé, ara, aquest dia 18, allí al Pinar, de Castelló. Hi ha una festeta que ja veuràs tu com... Han dit aigua també i tens la mar davant, perquè n'hi hauran jocs d'aigua, Podràs allí nadar i disfrutar. Gràcies per haver vingut també. Avui ja sí, ara, que te passes molt bé, aquest estiu, el 2026.
3: Gràcies.
1: Pili Flors i Joan Badenés, que afegim per a per a tancar. Bueno, jo agraïm-vos com sempre, no?, que hagueu vingut a la ràdio a dir que ja estan així, que ja xiquetes així, que el dimecres vos reben i que el dia 18 tenim la festa, no?
0: Sí. Bueno, l'únic que falta és que també hi ha un organitzat una sèrie d'activitats per a que tinguin les famílies disponibilitat d'entrar a les coves. Això l'Ajuntament també ho facilita. També n'hi ha, juntament amb els de València, pues, possiblement a visitar l'oceanogràfic o aquest tipus d'experiències, però tot això és voluntari. O sigui,
1: en les xiquetes,
2: Així en la vall s'ha organitzat el dia de l'entrada a les coves, se convida a les altres associacions també de València i a la de Castelló. N'hi han confirmades, crec que són 50-60 places. Volem donar també les gràcies a l'Ajuntament i a les coves per aquesta activitat gratuïta. I després, com nosaltres sempre, a final de l'estiu fem el sopar d'acomiadament dels xiquets, junt amb les famílies d'ací. I bueno, ahir tanquem l'estiu abans del dia 2 que se'n van. I a part, pues, les altres activitats que poden fer València i Castelló i que ens conviden.
1: Quan serà el sopar?
2: El dia 28 d'agost.
1: Dia 28 d'agost.
2: Sí.
1: Molt bé. Pues jo no sé si hi ha alguna qüestió més agrair-vos la vostra presència.
0: No, està dit, si te sembla bé podem tornar a veure com ha sigut l'experiència.
1: Sí, home, claro.
0: El dia com 30 d'agost o el dia 1, pues tornem.
1: Estes vacances en pau.
0: I a veure si han sigut realment
1: sí,
0: en pau.
1: Sí, senyor.
0: L'expressió és preciosa, no? Vacances en pau, no? Tenen en compte que
1: té una càrrega,
0: un rescat, no? Estem parlant de que se rescata del mar i pues així rescatem xiquets del desert.
1: Bueno,
2: jo com tots els anys volia donar les gràcies als ajuntaments que col·laboren amb nosaltres, concretament la Vall i la Vilavella, que són les que avui per avui col·laboren amb nosaltres.
1: Pues gràcies per haver vingut, que vaja bé, que el gaudiu este Vacances en Pau 2026. Ara, el micròfon el tens obert, si vols dir alguna coseta o acomiadar-te. Vinga, què t'esperem?
3: Adiós.
1: Vinga, que vagi bé. Ara salem, que també ens ha acompanyat Pili Flors i Joan Badenes. Abans de que fiquem el punt final.

0: Continuem en este segon bloc avui dilluns 6 de juliol del 2026 i de seguida parlem d'Oasis en Climatis amb Lola Fernández i Jorge Marqués i també avui abordarem qüestions d'actualitat del municipi de la Vall referides a habitatge i urbanisme, especialment d'habitatge, i també coneixerem moltes qüestions que han sigut actualitat referent a aquesta qüestió en les darreres setmanes.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
2: Llegan las rebajas brutales a Conforama Castellón. Aprovecha descuentos de hasta el 60% en sofás, colchones, muebles. Precios brutales solo hasta el 29 de julio. Corre a Conforama Castellón. Te esperamos.
1: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5. En Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
3: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.

0: informativo. Es igual como intro, pero para hablar de los refugios, oasis, climatics, algo que ya les va a entrar a la colisión, ¿no? En las acaballas de la semana pasada y que en esta tornamos a hablar de una cuestión que ya veo en cómo anem en cuanto a temperatures y a más cosas. Señor Marqués, bon dia.
1: Bon dia, Vicent.
0: Hola, Fernández, bon dia.
2: Bon dia, Vicent.
0: ¿Qué me conteu del tema dels oasis climàtics?
2: Bueno, pues que enguany, quan arriba el juliol i donades les onades de calor que estan havent en els darrers anys, és la tercera edició que organitzem els oasis climàtics. Cada any han sigut diferents i cada any hem intentat ampliar, millorar i aconseguir que tots els centres, primer, que tenim a la nostra localitat, estiguin climatitzats, que això era necessari per a poder ser refugi climàtic. Això ho finalitzarem l'any passat i després, pues, el que hem fet ha sigut dotar-los de contingut per a que siguin un espai on puguen combatre les onades de calor i també que puguen compartir, que puguen conviure, que puguen conversar, que puguen fer lloc de trobada per a les persones de la nostra localitat. Sempre han estat més adreçades als col·lectius més vulnerables, que són la gent gran i els xiquets, i no sé, enguany el que ha sigut és més amplis, són oberts a tota la població i són més centres socials i en moltes activitats més. Veurà 80 activitats farem en 3 mesos de juliol i agost.
0: Que hem tingut que anar adaptant-nos també, clar, nosaltres, no? Jorge?
3: Sí, la veritat que com dia Lola, és un programa en el que ja estem treballant estos últims, els últims anys, i és una demostració de que, oiga, que si se quiere, se puede, és a dir, és fruit d'una planificació de tindre els centres repartits per tot el poble, una planificació de climatitzar-los tots, de treballar conjuntament amb les diferents entitats de persones jubilades o entitats de veïns, per tal d'obrir les portes de centres socials en estiu, oferir, com oferim actualment, al voltant de 100 activitats al llarg de tot l'estiu, poder tindre aquests consells o com fer front a les onades de calor i generar espais de salut comunitària, de salut social i de poder compartir moments en els teus veïns i veïnes. A més, també parlem d'espai de salut, perquè les onades de calor incideixen molt, tenen un efecte molt gran en la nostra gent gran, i sabem i coneixem de situacions de cases que no estan climatitzades, i poder comptar a menys de 300 metres de ta casa d'un espai climatitzat en un punt d'aigua universal per a poder hidratar-se, pensàvem que era fonamental, i això hem fet, generar espais de salut per a que els nostres veïns tinguin un punt on refrescar-se.
0: Te l'heu obert tot juliol i tot agost? I de matí i de vesprada, expliquem,
2: sí,
0: un poc, no? Tot
2: sí, en el calendari, que és el que tenen totes les, bueno, que estan en les xarxes socials, uh-huh, i estan en les entitats, posa que sempre n'hi haurà, perquè en el mes d'agost sí que és cert que se tanquen més centres, però sempre n'hi hauran centres oberts per a poder anar. I a més dels horaris, que també estan publicitats, quins són els horaris que tenen una franja molt ampla, i a més quan estan tancats, perquè les associacions a lo millor pues, tanquen, han fet que n'hi hagin activitats de tal manera que puguen anar a fer les activitats i se puguen quedar allí, perquè no sols se tracta d'anar i fer les activitats, és que és un espai que està dotat de llibres, n'hi ha sopes de lletres, encreuaments, mandales per pintar, per poder, jocs de taula, per poder anar i poder estar a gust allí. No fa falta anar quan s'estiga fent l'activitat només, sinó que pots anar al llarg de tot el dia, matí i vesprà, i poder estar allí i poder treure un joc d'escacs i jugar a escacs, o treure el parxís i juntar-se quatre persones, o portar-se millor l'entrepà i poder dinar allí o sopar allí.
0: I suposa que això, òbviament, està obert a qui siga, que si no el tema de pertànyer a tal associació o no, que tens que anar a este perquè és la teua zona, ni molt més, no? Que
2: ni fa falta inscriure's a les, exacte, activitats, res. Ho han fet de tal manera que qualsevol persona pugui anar a les activitats que vulgui, perquè no són ni en el mateix horari ni en el mateix lloc, de tal manera que cada persona ve per raó de proximitat, ni ha gent que pot anar en cotxe o pot anar en algun veí, o sigui, de tal manera que puguen anar a qualsevol activitat i quan vulguin.
3: És un servei públic, obert, gratuït, universal, i que no fa falta reservar res, és a dir, pots anar en qualsevol moment sense demanar permís a ningú, amb un accés lliure, i per tant que facilita molt la vida a las personas.
0: La idea de estos, porque vosotros le diríeu oasis o refugis,
3: ¿no? Oasi climàtic.
0: Claro, oasi
3: perquè era més un concepte, una metàfora que en el que volíem mostrar en l'espai, era perquè oasi és més un lloc de pau, un lloc de convivència, un lloc de participació.
0: Òbviament tot això ve per quedar-se, visto lo visto, i el que estem, estiu, restiu.
3: Sí, la veritat que enguany és la tercera edició dels oasi climàtics. Vam començar en 4 centres socials. Enguany tenim 9 punts on també s'ha sumat la biblioteca, tenim el jardí de la Llar Sagrada Família, és a dir, hem ampliat aquesta xarxa de salut comunitària en l'objectiu que ja parlava abans, és a dir, ve per a quedar-se, ve fruit d'una planificació, i segurament haurem d'anar habilitant més punts en els propers anys.
0: Lola.
2: Sí, pues això és que han passat de que n'hi hagueren només 4 instal·lacions municipals a ser-ne, i a més eren al principi només estava la font d'aigua i els jocs o els llibres per a que pogueren anar, i cada hem anat incrementant de tal manera
0: que era com algo justet, no? per a, com diem en la vall, per atraure-nos d'un apuro, no?
2: Sí,
0: però
2: a que se convertisquen en espai, i a més claro, les activitats són les demandades per les entitats i per les persones, perquè en la cloenda de la Universitat Popular va haver també una demanda, que és un taller que funciona molt, que és
3: sí, fem des de tai chi, meneitos, n'hi ha hasta contacontes, en wine també.
2: Sí, n'hi ha activitats per a les famílies, són els talleres de contes.
3: Condicionament físic, és a dir, són activitats per a poder conviure, ja no sols enfocades a gent gran, sinó a tota la ciutadania en general.
0: Fantàstic, pues el tema dels oasis climàtics, que per temperatura i en definitiva, bueno, per tot el que estem llegint, veient.
2: Si vols, Vicente, podem dir els centres que n'hi ha per a que veges,
0: sí,
2: que n'hi ha com una planificació, pues està
0: com per lo dels 3 metres màxim, no?
2: Clar,
0: de pues que el
2: en els barris, per exemple, estan en Carbonaire, estan en el Toledo, estan en la Unió, està en el centre de dia de la Llar Sagrada Família, sí, estan en Colònia Sant Antoni, estan en les Imeres, estan en la biblioteca, està el centre social Sant Vicent. O sigui, hem intentat que estiga tot, i després hi ha activitats que, per exemple, se faran en Carmadai, de tal manera que tots els espais puguen tindre, que siguin lo més a prop possible i que puguen anar la gent sense necessitat de desplaçar-se.
0: I és que en agost n'hi haurien menys, no?
2: En agost és que n'hi ha centres que ve perquè tenen, per exemple, pues Carbonaire, Toledo, Colònia San Antonio i Santiago Apóstol tenen un servei de cafeteria, i clar, són els que mantenen quasi tota la franja d'horari oberta, sí. I doncs, com descansen 15 dies, són els centres que descansen, i pues, en el calendari també han posat quin són l'horari que tenen tancats, però per això també hem habilitat altres espais com les Imeres, que està oberta tots els mesos, el centre de lo que és el centre de dia de l'Hogar Sagrada Família també, que és un espai que és climàtic, és un refugi climàtic natural, perquè vam estar l'altre dia i allà en tot el que és l'ombra que tenen al jardí, pues la veritat és que s'està molt bé, no fa falta tindre un aparell d'aire condicionat, això sí que és un refugi climàtic natural, i allí se faran també activitats.
0: Molt bé, pues Jorge, per tancar, hi ha alguna més que afegir sobre esta qüestió?
3: Pues aprofitar per encoratjar la gent a que suporte de la millor manera l'estiu que ens ve per davant, que aprofite estos recursos públics que posem a la disposició de la ciutadania, que s'hidraten molt, que es prenguen l'atenció molt aviat, que eviten esforços físics innecessaris, que mengen en quantitat xicotetes i sobretot pues, fruita fresca, i que seguisquen les recomanacions que van veient i que van tenint dels recursos sanitaris. A més, volia llançar una xicoteta reflexió que justament ahir parlava en un amic meu, que és en tot el que portem d'estiu, que portarem 15 dies d'estiu, arreu del territori valencià hi han hagut 87 persones mortes de colps de calor. És a dir, 87 persones que si segurament hagueren sigut morts ofegades en la platja, o hagueren sigut un accident de cotxe, o hagueren sigut d'un tiroteig, o hagueren sigut notícia, i haver sigut notícia i els hagueren donat una repercussió. Són 87 morts que no han tingut repercussió, però que són víctimes del canvi climàtic i d'aquestes onades de calor intempestives que estem vivint. I per això vull posar de relleu la importància de generar recursos com estos, de conscienciar a la gent de que el canvi climàtic existís i que l'estem patint i que ens està matant i que hem de canviar el xip, canviar la nostra manera de viure per fer millor la vida dels que venen darrere.
1: Vos ha quedat clar, vos agraeix que hàgiu estat en el dia d'avui per a seguir ampliant una informació que ja vareu donar a conèixer a final de la setmana passada. Lola Fernández i Jorge Marqués, gràcies i bon dia.
2: Bon dia, Vicent.
4: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
5: Sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 y media de la madrugada. 12 horas non-stop. DJ PQ presenta Moncofa Summer Festival, cuarta edición. Con las sesiones de Raúl Ortiz, Raúl Platero, José Coil, Paco Moliner, DJ K, DJ Thomas, DJ Pindi, Han Darcel, DJ Juanma, DJ Sanje y John Andreu. Animación a cargo de Inside Dance Company. Ampliación zona tickets y barras. Zona gastronómica, mojitero, temática egipcia, escenario y sonido. Espectacular.

0: Ayuntamiento de Moncofa.
1: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
2: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
3: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
4: De lunes a viernes, de 8:15 a 2:00, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2:00. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
6: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
7: I en este dilluns 6 de juliol també tenim que parlar d'altres qüestions al marge, òbviament, d'estar pendent, no? Dice Xandi, que ens té el cor en un puny, així, en la mateixa serra espada ja. Vicent Petar, regidor de Vivenda o Habitatge i Urbanisme de l'Ajuntament de la Vall. Què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Vicent.
7: Arrequem una setmana que no va ser fàcil per moltes coses, però especialment per les temperatures, perquè no és que no donen treva, és que ja sembla que ja anem empalmant, no? Una onada de calor en una altra. La gent té que cuidar-se molt.
8: Sí, Vicent, bueno, com bé has dit tu, jo penso que la primera notícia, no, les primeres paraules ha de ser de suport i de preocupació, no, per a aquest incendi que tenim tan prop, però bueno, que no és que sigui més prop o més lluny, sinó que allà al final és un patrimoni mediambiental, la Serra Espadà, i sobretot també als habitants de les ciutats veïnes, no? De Suèbar, de Soneja i les que estiguen, les possibles que estiguen afectades. Per tant, bueno, aquesta preocupació i estar pendent un poc del que passa en aquesta zona.
7: Però la veritat que sí, esperem que al llarg del dia d'avui les notícies siguin totes positives o que vagi millorant l'assumpte. Anem a parlar de la Vall, anem a repassar alguna de les qüestions, no, que han conformat l'actualitat des darrers dies, d'alguns dels temes que hem escoltat xerrant també, no, en rodes de premsa, donant una opinió. Jo, si tu em permets, m'agradaria que ens detinguem una miqueta a parlar del pla de vivenda de la Vall.
8: Bé, Vicent, pense que en les últimes setmanes ja hem estat anunciant-lo, però bueno, evidentment estem treballant en això, però sobretot explicar un poc en què consisteix aquest pla de vivenda. Aquest primer pla de vivenda, jo penso, de l'Ajuntament, perquè la vivenda és, a dia d'avui, jo penso, la màxima preocupació, la preocupació més potent que té la ciutadania, perquè primer perquè és un dret constitucional, no? Tindre un habitatge on poder viure, no? I poder fer el teu projecte de vida, i segon per tot el que està suposant l'accés a la vivenda, perquè està afectant d'una manera molt greu a qualsevol persona que vulgui tindre accés a la vivenda. En aquest cas, per exemple, si parlem dels joves, on estan parlant-se, bueno, este pla aflorarà, no?, els resultats, però en les dades que tenim d'altres plans de que n'hi ha, o no? Inclús estatals o autonòmics, que poden haver d'informació, però que si ha de suposar el cost d'un 60 o un 65% o inclús un 70% del salari que és capaç de generar una persona, que el cost siga aquest percentatge, doncs és evident que algo no està funcionant. És evident que el sistema no està donant resposta a les necessitats de la ciutadania, i és evident que se necessita tindre informació i poder prendre les mesures necessàries, o almenys intentar-ho, per solucionar el problema. Sempre diem, o jo sempre explique, que bueno, des dels ajuntaments, en este cas de bueno, l'Ajuntament de la Vall, que sí que és un ajuntament fort, però no deixa de ser un humil ajuntament front a una administració autonòmica o estatal, evidentment som una formigueta. Però sí que és veritat que podem tindre una sèrie de ferramentes que ens permeta o ens que ens dote d'aquesta informació per poder anar a aquestes administracions i dir, així està la vall, aquestes són les seves necessitats i oportunitats en cas de que hi hagi gent i necessitem la vostra col·laboració per intentar

0: les oportunitats que puguin tindre la ciutat en una sèrie d'estudis socialdemogràfics previs, en una enquesta de participació ciutadana que hem llançat i que des d'ací torni a demanar per favor a la gent que s'implique en esta, en esta, en esta enquesta, perquè sí que és veritat que encara que manegem altres dades, però l'enquesta real de la ciutadania, que és la que te diu la situació en la que viu cadascú, evidentment totalment anònimes, que no tenen cap tipus de valor nominal, sinó que simplement és per tindre més informació, és una enquesta que sí que ja anuncia que és un poc llarga, però és que necessitem tindre dades, perquè a partir d'aquesta enquesta, evidentment no totes les estratègies van aixir d'aquesta enquesta, però sí que es va donar unes dades de la realitat. Entonces, com t'he dit, aquesta fase de diagnosi, també hi haurà una fase de participació i de contrast, no? De tota aquesta informació. Hi haurà una fase de definició d'estratègia, que és la que ja ens permetrà un poc marcar esta política habitacional i intentar marcar aquestes estratègies, i una fase final, que és la de programació d'actuacions, que és la que ens permetrà ja definir actuacions concretes respecte a les competències que puguen tindre en un ajuntament com, en un ajuntament, com és l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.
1: Quan donàveu a conèixer, Vicent, el tema de lo que l'opinió de la gent en definitiva per a que estàveu elaborant el pla estratègic municipal d'habitatge i que parlàveu de que una de que la ferramenta que marcarà les polítiques d'habitatge en els pròxims anys, pues que volíeu, no?, que la gent també opinara en el que acabes de dir de lo de l'enquesta. L'enquesta que hem de dir als oients que se pot fer online, però que també està en paper per si algú la vulgui en l'Ajuntament i en altres dependències municipals.
0: Sí, veurem, per intentar aproximar el més possible a la gent, evidentment avui en dia una ferramenta del mòbil és el més ràpid, no?, perquè qualsevol pot fer-ho des del sofà de sa casa, però per si hi ha alguna persona que té esa més incompatible en aquesta tecnologia pel motiu que siga, en alguns edificis municipals, com per exemple en el propi ajuntament, a l'entrada de l'ajuntament, hi ha enquestes en paper per poder replegar-la, però de totes formes, no obstant, arribant a qualsevol edifici municipal, pots demanar-la, si pel que sigui no la tenen, en seguida la tindran i els funcionaris te la deixaran.
1: El que volia preguntar-te al respecte, perquè això no sé si ho vau dir en el seu moment, o almenys jo no ho he trobat després en la informació, fins a quan la gent pot participar o pot col·laborar ahí,
0: no l'hem acotat perquè volíem que la gent tinguera aquesta oportunitat de poder omplir-la. No l'hem acotat, però sí que és veritat que no estarà indefinidament. Entonces, durant este mes de juliol 10-15 dies més estarà, però hi haurà un moment que haurem, perquè estem avançant en altres treballs d'informació, de tractament de dades, com t'he dit abans, sí. Moltíssimes dades que des de la pròpia oficina de vivenda, que ja s'hi vull que agrair el treball que se fa durant tot l'any i que ara estan implicats en este projecte, però que estem treballant en moltíssimes dades, però quan arriba un moment que haurem de tancar, ho direm evidentment, que ja està tancat el pla, de moment està obert, no té una duració fixa, però estem parlant de que sobre meitat del mes de juliol, és a dir, que tenim ahí 10 dies més per intentar, jo demano que la gent ho faça, que la complimente l'enquesta, perquè es va servir de dades, no?, per a poder treballar després, i conforme he dit, en aquestes fases del pla de vivenda, on se definiran estratègies en política habitacional, una d'aquestes dades, una d'aquestes pates va ser l'enquesta, la que anem a recollir dades.
1: Clar, perquè quan parlàveu d'això, el que dieu, Vicent, és que voleu que aquest document final que isca, que sigui el més real possible, o el més ajustat, no?, el que pugui ser la realitat de la vall, la realitat que, dit siga d'altra manera, canvia molt i molt ràpid també,
0: Sí, a veure, Vicent, conforme he dit, quan fas un pla de vivenda municipal, evidentment ha de ser el més real a la situació del municipi, i per això hi ha una sèrie d'estudis i treball de dades més enllà de l'enquesta. No només està l'enquesta, sinó que se treballa més enllà en moltíssims estudis, en dades que tenim ja des de la pròpia oficina de vivenda, en dades que estem en informes que estem fent a partir d'este inici del pla de municipal. Hi ha estudis socialdemogràfics, conforme t'he dit, del parc residencial de la ciutat, de temes de vulnerabilitat, temes de tot el que també diu el decret, no?, de vivenda en quant a joves, no?, accés a la vivenda, vivenda buida, l'estat de les vivendes en el que estan. Per exemple, nosaltres estem treballant, previ a este pla ja s'ha de fer

0: estem treballant, un dels projectes més importants a nivell fons europeus, que és la rehabilitació de 96 vivendes en Colònia Sant Antonio, no? Que és un projecte importantíssim, i aquesta és una de les pates de, tot, de qualsevol pla o de qualsevol actuacions en, vivenda, en matèries de vivenda, perquè la rehabilitació del parc del parc existent en, del parc, m'he referit al parc de vivendes en una ciutat, també és la rehabilitació, no sols la construcció, que evidentment tot el món pareix que la construcció siga la pedra angular de tot, no? La construcció evidentment és necessària, la construcció de vivendes és necessària i serà una de les pates, però la rehabilitació de vivenda també, perquè si deixem que les vivendes queden en un estat de no ser habitables, caem en el mateix error. Entonces també hi ha que fer la rehabilitació, una de les pates de la rehabilitació, que conforme t'he dit abans, un dels projectes jo penso més potents i que estan relacionats amb la vivenda és el que s'està fent en Colònia Sant Antonio, que és una rehabilitació de 96 vivendes en tot el tema de l'eficiència energètica. I per tant, pues com he dit abans, no? No només és la construcció, sinó hi ha moltes coses que hi ha que atendre, no? La vivenda buida, com he dit, la rehabilitació, la construcció de nova vivenda, i veure quin tipus d'iniciatives i actuacions es permet arribar a concloure este pla, no? Per ficar-ho en pràctica, perquè al fi i al cap, com he dit, és un dels majors problemes que té a dia d'avui la societat i que ha de quedar dins de la nostra humil capacitat, com és un ajuntament, ficar tot el que puguem.
1: Però ara te preguntaré també per la Sareb, que també ha estat d'actualitat. Però primer, això només a nivell de curiositat. Clar, tu tindràs els datos òbviament de la Vall, però potser també informació en altres col·legues, altres municipis. Jo te pregunto, ja que has nomenat el tema de algunes vivendes velles, parla de vivendes velles i tancades, d'estes que de vegades quan on siga, pues veiem una valla, veiem algo que és perquè, clar, estan en un estat que o cau algo o almenys amenaça, no? en que a aquesta vivenda li fa falta un manteniment. En el cas de la Vall, comparat en altres municipis, pues, més o menys del mateix tamany, etc., podem dir que tenim vivendes d'estes en quin estat i el número i el percentatge. ¿Cómo estaría en lo que es normal en estos casos?
0: No, la Vall está dins dels estàndards, per dir-ho de la manera, no? No tenim major casos que altres. Sí que és veritat que, bueno, com som, és la ciutat que xafem, és la ciutat que vivim, és la ciutat que
1: veiem,
0: és la que veiem, ens pot donar la sensació de... Bueno, tampoc jo penso que tant, perquè si sempre ahí, després a veure, al final, per desgràcia, un dels problemes que estem tenint en les ciutats com poden ser la de la Vall o ja més grans, evidentment, és que en el que és el casc urbà, pel que siga, pues, bueno, se va envellint, no? Se va envellint la societat. El preu de construcció a dia d'avui o de rehabilitació és elevadíssim, Vicent. Estem parlant de que reformar una vivenda és elevadíssim. El nucli poblacional, sabem tot, la piràmide que està envellint, no? I aquests habitatges que estaven ocupats per aquesta gent més gran i que estem bueno, que estem en el model de societat en el que estem, pues, bueno, se queden moltes vivendes buides, i ahí és un dels focos on segurament el pla va treballar, no? Per l'estat d'abandonament que pugui haver d'alguna vivenda o altra, evidentment, segurament tu, com vius vius, no, però treballes així, on tu tens aquestes oficines i tens així, justament, tens diverses cases que tenen valles ficades.
1: Sí.
0: Totes aquestes tenen informes dels serveis tècnics municipals. Que
1: però han vist també, per això te preguntava.
0: Sí. Conforme he dit, tot això t'ha passat uns informes tècnics, que són els que, evidentment, amb la policia, pues, se fica alguna valla per un tema de seguretat i de més.
1: Sí.
0: I en cas de que tinguin un procés més enllà, que és el de declaració d'estat de ruïnes, no? Obliga al propietari a fer la demolició o reparació, en este cas, d'algun tipus d'actuació més urgent per un tema de seguretat. Però, bueno, més enllà d'allò, sí que hi ha una conclusió clara, que hi ha vivenda buida en el casc urbà, segur, la gent ho sap, és algo que el pla va definir en quina situació és, i és evident que si tu tens un problema ocupacional perquè tens mancança de vivenda i resulta que tens una... tens, no? A dia d'avui la foto existeix, que l'Ajuntament no, sinó que el municipi té moltíssima vivenda buida en el casc urbà, doncs, evidentment en aquesta definició d'estratègies i d'actuacions que estava dient que el pla ens definirà, segurament alguna actuació anirà cap allà, no? Intentarà veure de quina manera som capaços de promoure de que aquestes vivendes puguen estar en el mercat i intentar, no? Pues, equilibrar la balança de pues bueno, de que aquests preus tan disparats que estiguen avui o aquesta dificultat que tenen sobre això alguna gent, o en aquest cas jo sempre defenc que els joves, perquè són els projectes de vida nous i que tinguin aquesta dificultat en accedir a la vivenda, suposa que el pla, dic suposa perquè els resultats no els tenim, però suposa que el pla segurament, perquè és una de les coses que hem estat estudiant en altres ciutats i demés, anirà també a treballar un poc i la vivenda buida, i la vivenda buida que pugui haver en el casc urbà.
1: Bé, li pensant que parlaríem de la Sareb.
0: Sí, a veure, va tot un poc enllaçat. Evidentment, quan venim així a premsa i expliquem un poc, normalment expliques que hi ha sempre resultats, no? Però hi ha un treball previ gran, hi ha un treball molt gran, a mi m'agrada treballar molt en la discreció, estar de manera més discreta fins que tingues, no?, aquesta oportunitat de poder explicar algunes coses. En la Sareb s'està treballant i parlant molt perquè... evidentment naix a partir d'una voluntat, no?, de la Sareb o de Casa 47, no?, que és la, al final l'empresa pública del govern d'Espanya, naix un poc la voluntat d'intentar donar solució al tema de la vivenda. Evidentment des de Madrid o des de València és difícil, i entonces el que se va estar negociant amb ells, amb una, evidentment amb una voluntat que va naixer d'ells, el poder disposar de sòl residencial, que a dia d'avui era patrimoni de la Sareb. El que han fet és un conveni o una col·laboració, perquè al final és una col·laboració, però més enllà és una donació realment, perquè l'Ajuntament de la ciutat a tots els veïns i veïnes tan sols va costar la part de gestió de tràmits de canviar de nom i de més. Esa cosa zero, el que és la donació. I estem parlant de pues, molts metres quadrats en sòl residencial, inclús en un terciari, que es permetrà incloure dins d'este pla de vivenda, com he dit abans, i que tot això donarà pues, una major possibilitat o projectes d'estudi, de treball i d'estratègies, no? És a dir, conforme he dit abans, no sols la vivenda buida és un problema, no sols la construcció nova és la solució, que podria ser este el cas, sinó també la rehabilitació. Este cas el que ens farà és falcar un poc aquesta taula, no? I tindrem aquesta possibilitat de tindre sol residencial per construir. Com, de quina manera, no ho sé. Evidentment l'Ajuntament de la Vall és un ajuntament dins del que cap humil i que no té la capacitat per fer aquest tipus de construccions al preu que està a dia d'avui la construcció. Però sí que és veritat que es permetrà, com he dit, anar a una administració superior a veure si podem topetar, negociar o gestionar, o a veure de quina manera podem conveniar per intentar fer vivenda pública protegida, que com he dit, no serà l'única solució que se prendrà en este pla de mesura, que hi haurà més actuacions segur en este pla de vivenda, però sí que serà una de les pates que ens falcarà la taula.
1: I d'això parlàvem que l'Ajuntament incorporava, no?, més de 11.500 metres quadrats de sòl per a planificar el futur creixement del municipi.
0: Sí, perquè va tot, parlem de futur, no, Vicent? El treball que s'està desenvolupant ara a dia d'avui per part d'este govern i per part d'aquest ajuntament ja està en vistes a, evidentment, a pensar i treballar en futur. No podem quedar-nos evidentment en les coses que ja s'han aconseguit, que estan acabant-se o que s'han fet, sinó que quan estàs en la posició de gestionar qualsevol cosa, i més en este cas que estàs gestionant un poc el futur d'una ciutat o l'activitat d'una ciutat, has d'estar treballant sempre pensant en futur. I el treball que s'està planificant i treballant ara, sobretot en aquest treball de futur, com he dit, en este pla d'incorporar sòl residencial, però també en aquest tipus de sòl, com està en este pla Creix, no? I en el pla Creix el que volem transmetre o informar o dir o explicar a la gent, no?, que des els que estem, les persones que integrem ara el govern i que estem treballant en l'Ajuntament, evidentment estem pensant en futur, en donar-li a la Vall una i sa major capacitat, que siga una ciutat d'oportunitats, i per això hi ha que redonir una sèrie d'actuacions. Com hem dit, hem aconseguit amb la donació de la Sareb hem aconseguit incloure al patrimoni municipal sòl residencial per poder edificar vivenda, però també hi ha un altre tipus de sòls, com són sòls dotacionals de zona verda que hem estat també negociant i gestionant amb el propietari, que la pròpia norma ens marcava que estàvem obligats a fer-ho, però sí que és veritat que hi ha moltes maneres d'enfrontar-ho. Jo penso que s'ha enfrontat d'una manera molt ordenada, molt ben gestionada i bueno, pues, incorporant al patrimoni molts metres quadrats de sòl, com he dit. En aquest cas estem parlant en el Pla Creix, per exemple, des de l'edifici de la Xola, que és una cosa que hem superat ja tots, no? Per això dic que estem parlant de futur i que ajuntarem a l'Ajuntament, però també hi ha sòl de zona verda al voltant de tot el que és, per exemple, l'escola del Rosario Pérez, en la part de Cabonaire, també sòl dotacional de zona verda que s'incorpora al patrimoni municipal, que està entre la zona de Carbonell i Toledo, per d'una manera.
1: Sí.
0: Ahí també hi ha el que era antic matadero de pollastres, que estava allí,
1: sí, sabran, sí.
0: No? Que està
1: sí,
0: allí, sí. Pues, tot allò també s'incorpora al patrimoni, on podem treballar nous espais verds, com hem estat generant en els últims temps, no? Estos refugis climàtics que han estat funcionant o funcionen també, perquè per les onades de calor que estàvem parlant al principi de l'entrevista. També al final del carrer Poeta Llorente també incorporarem més patrimoni. La zona colindant de la Torre Benissaat, que no deixa de ser un espai dotacional per dotar-lo d'accessibilitat al patrimoni cultural, en este cas que és la torre, dotar-lo d'unes altres condicions. Per tant, el que estem parlant és de futur, que així el que se planifica és el futur i ja no estem pensant, no? I que moltes voltes hem estat sols últims darrers mesos parlant de les obres que estaven portant en fons europeus, però que al fi i al cap te dic jo que s'està molts mesos per la part nostra almenys treballant en totes aquestes coses que són de futur i que són necessàries.
1: I anem a tancar ja, Vicent, la xerrada d'avui dilluns, dia 6 de juliol, parlant d'asfaltat. Alguna gent recorda, o estàvem acostumats a l'asfaltat de carrers quan arribava un any electoral, l'any que ve ho és, el 2027. Però t'hem escoltat moltes vegades parlant i se serà massa lluny. L'última, recordant, per exemple, pues que n'hi ha 14 asfaltats en el primer trimestre de l'any i que en aquest trimestre s'han renovat 6 nous carrers. Sentíem parlar l'altre dia de que n'hi havia una nova fase del pla d'asfaltat amb un nou contracte bianual. S'ha volgut fer d'aquesta manera, i que fora com un manteniment més continu seria la paraula. No sé si això és correcte.
0: Sí, Vicent, a veure, mira, el pla asfaltat, evidentment, quan t'aterres a un departament, pues, desconeixes un poc el funcionament de tot, no? Al final, hasta que no aterres un poc i tens la perspectiva, però bueno, la gent que em coneix sap que m'agrada una vegada a terra, ja conec un poc el terreny, intentar aportar en la mesura del possible, pues bueno, la teua capacitat lo que és en la manera de treballar. I al final el que sí que estàvem veient en tota la bona fe i bona voluntat que s'ha fet evidentment en els últims anys, que jo penso que van ser, és que se va desestimar l'opció aquella del model de només asfaltar com hi ha eleccions. Ja feia temps que s'estava treballant en un pla asfaltat anual, això no ho ha descobert ningú, però sí en la manera de gestionar el contracte. Al final la llei de contrats de les administracions públiques són molt garantistes, però són molt pesats a l'hora de gestionar, i quan tens una dinàmica de treball un poc a una altra velocitat, la veritat és que costa. Entonces, al final tenies que licitar, passar uns mesos a adjudicar, negociar en l'empresa quan puguen estar. Entonces, al final perdies mig any només en la part de burocràcia, que se va fer ja l'any passat o finals de l'altre, no recordem ara, és fer una licitació en un contracte plurianual, en este cas de 2 anys, programable 2 anys més, i en la capacitat de fer modificats del mateix i incloure partides pressupostàries sense tindre que anar a modificar el que suposava tornar a licitar i demés. Entonces, és un tipus de model de contractació que la llei permet i que te dona a l'Ajuntament, en este cas, la ferramenta de poder tindre a l'empresa adjudicatària un poc més lligada a l'hora de poder coordinar i fer treballs no sols d'inversió, per dir-ho d'una manera, que serien una part important del contracte, sinó també treballs de manteniment. I això ens ha permet que després de tindre un hivern que hem tingut, que si ho he explicat, que hídricament ha sigut un any que va ploure molt a principi d'any, en la primavera i de més, ara per desgràcia no estarem ahí, però i l'au ja provoca, pues, evidentment, un desperfectes en l'asfalt més generalitzat. i aquest tipus de contracte de permet que ja hem estat asfaltant una volta a principi d'any, final d'any, no recorde, però vam estar asfaltant, que ara continuem asfaltant, hem fet una altra volta, una inversió, hem fet un altre camí que vinguin a asfaltar, i esperem que abans de final d'any puguem tornar a vindre a asfaltar, i així almenys tindrem, pues, com he dit, intentant donar-li solució a tots els desperfectes que se facin en la via pública, que evidentment ens agradaria, o a mi particularment, tindre més recursos i més diners en asfaltat. Pues evidentment a tots ens agradaria poder
1: asfaltar. Asfaltaríem tots els anys,
0: però al final, conforme he dit, els recursos són finits, no tenim sempre la capacitat de poder fer tot el que potser necessitem, però sí que és veritat que intentes gestionar la mesura del possible per a ser el més eficients possibles. En aquest cas, com he dit, si ja és la segona vegada que venen enguany a asfaltar i venen una tercera vegada, evidentment donarem solució a molts dels problemes que puguen haver més greus en quant a desperfectes en via pública.
1: Jo per tancar també vaig recordar, no?, una informació que m'havia cridat l'atenció, donem a conèixer que des del 2010 l'Ajuntament havia invertit més de 1,3 milions d'euros en la millora de carrers, vies urbanes de tots els barris i polígons industrials, que sembla que quan parlem d'asfaltat els polígons industrials ens oblidem d'ells, però també...
0: Bueno, no sols en l'asfaltat, jo penso que ens oblidem que ni sempre, i resulta que els polígons industrials, jo que he treballat en el polígon industrial molts anys, sí, fem gran part de la nostra vida, moltíssima gent, perquè si tenim el lloc de treball allí, claro, és com el que treballa allí del poble, no? I al final patim i necessitem que els polígons estiguen totalment cuidats en tots els sentits, no sols en la part de jardineria, sinó també en la part de via pública, enllumenat, neteja. També és veritat que dir que a través de la regidoria de desenvolupament econòmic en el meu company Jorge García en els últims anys s'ha fet moltíssima inversió, pràcticament tots els anys se sol invertir vora el milió d'euros pràcticament, des que jo estic així. Entonces, jo penso que se fan inversions importants, com he dit, i a més ara justament avui, per exemple, te puc dir que van a començar unes obres també al polígon La Mezquita, per exemple, que són unes obres d'ampliació de zona d'aparcament a lo que és La Mezquita, la bassa, on està la bassa, quan arribaves ahí a ese últim vial del polígon, el propi talús de la bassa no, perquè no és ni de la bassa, deixava sense zona d'aparcament i ese vial, el que feia que molts vehicles pesats de transport pues, aparcaven sobre la mateixa via pública, i era un poquet, sempre generava problemes a vegades en la circulació. I justament esta setmana, pues, segurament esta setmana o bueno, no sé, com també va començar l'estiu, però bueno, jo penso que antes de final de mes, de que s'acabi el mes, possiblement inicien les obres d'ampliació d'esta zona d'aparcament, el que vol dir que als polígonos també se fa inversió. I respecte a la totalitat que dius, no? Més de 1,3 milions d'euros, perquè ja t'he dit, des de fa molts anys se va decidir, jo penso amb un bon criteri, que l'asfalt no podia ser un motiu de ferramenta electoral. L'asfalt és un tema de necessitat de la societat i dels veïns de la vall en tindre els carrers el més decents possibles i sense tindre cap desperfecte en la mesura del possible. Per tant, que no sigui una ferramenta el treballar per la ciutadania, sinó que no, ha de ser una obligació i una responsabilitat en la gestió del dia a dia de les persones que estem al front.
1: Pues bé, Sant Pietà, t'agraeix que ens hagis acompanyat en este inici de setmana, este dilluns 6 de juliol, parlant d'estes qüestions que seguirem repassant més avant. I per a tancar, això ja no va ni d'habitatge, ni d'urbanisme, ni de res. Estem a 6 de juliol. He vist una placa jo ahir, sí, a l'inici del carrer Calvari, i dic, què passarà ara? I era per això, que demà dia 7 comencen el muntatge del corro i tot això. No tenim temps, però sinó de forma ràpida, quan ven en esta època del muntatge del corro de les penyes, i que les penyes ja quasi criden a la porta i tal, clar, ara ja portem algun temps que és el regidor d'urbanisme, de vivenda i tal, però sempre la ment porta, no?, a recordar aquella etapa. A tu personalment, quan s'apropen aquestes dates per dins, que n'hi ha algú que te fa algun escoltet, algun dimoniet en un muscle o en un altre,
0: Sí, evidentment, Vicent, és algo obvi, però perquè ha estat moltíssims anys en la gestió de l'associació de les Penyes en Festes, però bueno, és algo que se porta des de dins. L'altre dia, bueno, pensava quan van fer la presentació de la programació, no? Al final ja estàs ahí, no sé si són 30 anys o per ahí, que estàs ahí pràcticament participant de les festes, ara toca participar des d'un altre costat. També dic que molt, molt vinculades a ells, perquè al final el responsable polític de, en quant a la brigada municipal depèn del Departament d'Urbanisme, i per tant estic al costat d'ells per al que necessiten a treballar, i evidentment, però quan arriben aquestes fetges, per a nosaltres és que hem estat o hem viscut les penyes des de dins o des del costat que siga, és algo més que una programa. Ho vaig dir a la presentació, les Penyes en Festes no són una associació que simplement se dedica a programar. Jo pense que l'associació de les penyes transmeten algo més que tot allò. Hi ha una sèrie de circumstàncies que si no ho diuen. Jo sempre he dit que és raro que una casa de la ciutat no hagi hagut algun penyista, molt, molt raro.
1: D'això també se podria fer un estudi, seria raríssim.
0: Raríssim que un familiar, ben més directe o menys, no hagi participat de les penyes. Per tant, és una festa que ens arreplega a tots, i a més és una setmana molt xula de convivència, de viure, i que fa unir moltes generacions unes en altres.
1: T'assegura que la pregunta era merament curiositat i quasi personal, però és que, com se diu, és que m'ho has ficat a huevo, perquè m'has recordat que de la regidoria en tu estat, d'alguna manera, de pelo de la brigada i tal, i home, pues t'he de preguntar de feina, no volia, però acabar així, no. Passarà el tancament per la plaça del centre, o què?
0: Bueno, evidentment, la voluntat i és que siga així, no? Que no hi hagi, a dia d'avui no se treballa un altre escenari que no siga així, no? Entonces, quan treballes només en un escenari, ha de ser així. Però sí que és veritat, i ara com soc regidor te tinc que dir que ja sempre recorreguts, en este cas tot el món sap i parla de faena ara, per desgràcia més serio i disgustat, no?, de la circumstància que estem vivint en l'adjudicació de l'obra de lo que és l'Ajuntament,
1: sí,
0: que hem iniciat el procediment de licitació i per a la nova empresa, però bueno, hi ha un recurs presentat al Tribunal de Contractació i el que fa és ralentitzar, i serà possible ralentitzar perquè
1: t'obliga a parar,
0: s'ha de manifestar aquest propi tribunal, esperem que ho faça en breu,
1: sí,
0: per donar-li ja donar-li curs, no?, aquesta adjudicació a les dues empreses que s'han presentat, que veurem quines són les candidates que n'hi ha, aquest procés d'adjudicació. Però no vull que anava molt més junt, però bueno, volia fer això, perquè hi ha gent que pregunta, no? L'obra d'Ajuntament com està? Bueno, pues, l'Ajuntament ha fet tota la seva tasca, els serveis jurídics, els serveis tècnics, la direcció facultativa d'Isora ha fet la seva tasca, se va concloure que s'havia caigut en un procediment de resolució de contracte, i si no s'ha fet, la pròpia empresa ha presentat...
1: O sigui, d'alguna manera en el ple se va
0: explicar, sí, no? Entonces se retrasa un poc tot, se paralitza aquesta adjudicació, però bueno, l'Ajuntament de la seva feina ha tret la licitació del contracte i ara està en procés d'adjudicació, però estem en aquesta pausa fins que el Tribunal de Contratació ens digui alguna cosa.
1: Però els que porten la blusa se pregunten, a nivell d'oci, se pregunten, rodarem per ell guany o no?
0: L'Ajuntament no té altre camí que ixe, vull jo. Des de no estem treballant en un altre escenari, per tant, si treballem només en aquest escenari, ixe, sí que és veritat, conforme t'he dit abans, que podria haver algú que ens diguera, no podem. Evidentment, l'obra és de portes per dins, lo de fora simplement és un acopio. L'acopio a dia d'avui no impedís el passar el tancament, perquè està fora de lo que és la part, molt poc n'hi ha que retirar, no?, de lo que és la, sí, part del vallat. Per tant, en un principi no contemplem un altre escenari, a no ser que vingui una ordre superior i que ens diguera el contrari.
1: Claro.
0: Però sí que te dic que la Junta sí que sap que pel carrer Guzmán no podrà passar el Chupinazo. Per tant, la Junta sí que tindrà que decidir per on passa el Chupinazo, perquè aquesta obra no t'havies recordat d'ella.
1: No, bueno, això no, però t'ha de dir alguna cosa, que és cert que el Chupinazo sí que ha anat variant més en el temps, no ha sigut tan problemàtic a l'hora de, a lo millor, modificar algun tramo, o algun tramo que en lloc de ser d'una direcció a l'anar o al tornar, que fora diferent. El tancament, jo crec que s'ha modificat alguna volta,
0: en l'últim any, en el 2007,
1: poquet, no?
0: En l'últim any, en el 2007,
1: però quasi sempre ha estat ben definit, no?
0: Bueno, vas començar-hi cinc de la passada de Sant Parats, al principi, sí, bueno, bueno, de l'Àngel, al principi.
1: Ah, estem parlant ja de la prehistòria.
0: Sí, sí, home, però bueno, sí que s'ha canviat, de Sant Parats també sí. Va passar, després del convent i l'últim recorregut.
1: Des de quins d'ací, des del carrer Calvari, des de Corro?
0: Des del 2007 no s'ha modificat.
1: No s'ha modificat, no.
0: Un trosset només, quan agarrava la barca als molins, quan van deixar de llogar el
1: sí.
0: Però no res, això eren 20 metres, no,
1: sí, era,
0: no alterava el recorregut.
1: Pues mira, al final també curiositats que ho agrairan també la afició estadounidense, curiositats estadounidenses al final relacionades en obres en infraestructures. Vicent Pitar, gràcies, bon dilluns i que tinguis una setmana fresqueta, que ja veus tu els desitjos d'un dia, de l'actualitat, quins són, que tinguis una setmana el més fresqueta possible.
0: Gràcies, Vicent, i ara també passa un poc la frontera, no?, i que tinguem les bones festes de Sant Fermín, que es comencem el xupinasso.
1: Senyor, que vaja bé, bon dia.
2: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
3: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduizó. ¡Te esperamos!

0: Des del minuit passen de les 2 de la vesprada en este inici de setmana dilluns 6 de juliol del 2026 i pendent de l'incendi de Azuévar. En el lloc de mando de l'incendi forestal de Soleja Azuévar, el Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana té desplegat des d'ahir un dispositiu preventiu format per una unitat de suport i coordinació, una unitat de suport vital bàsic i un vehicle d'emergències de múltiples víctimes. A més, també s'ha instal·lat l'hospital de campanya. Per el moment no s'han realitzat assistències rellevants. La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, des d'ahir, seguint en el terreny el desenvolupament de tot el tema de l'incendi, fa una estona comentava això.
1: Seguimos en el punto de mando avanzado instalado en Soneja. Seguimos muy pendientes del incendio que ayer comenzó en el término de Soneja y está afectando al término de Azuévar. La temperatura de esta noche ha dejado trabajar a los medios de forma excelente, a los que agradezco todo el trabajo. El incendio en estos momentos está contenido en su perímetro. Tenemos por delante ahora unas horas de mucha temperatura y de poca humedad. Vamos a ver cómo avanza. Siguen trabajando los 300 efectivos. Hay 50 medios repartidos por todo el perímetro del incendio. Están actuando entre 15 y 16 medios aéreos alternando los descansos. Os vuelvo a pedir, por supuesto, máxima concienciación, porque entramos hoy mismo en una ola de calor que va a estar muy metida en la provincia de Castellón esta tarde, noche, mañana y pasado mañana. Vamos a tener todos la máxima precaución, porque en el caso de que sea algo, pues tendríamos todos los dispositivos preparados para trabajar en ello, pero tenemos que proteger nuestros parajes naturales y nuestro entorno natural y también proteger a las personas, así que máxima precaución y máximo cuidado con la ola de calor.
0: Pues a més a més això, que s'ajunta la onada de calor, l'última onada de l'incendi forestal de Soleja. L'incendi arrasa ja en 181 hectàrees, mobilitzat 300 efectius en plena jornada crítica, com acaben d'escoltar, per el calor. I parlant precisament del tema de calor, pues, parlem també d'oasis climàtics. Uns oasis climàtics que ara de seguida escoltarem en la veu del regidor de serveis socials, Jorge Marqués, i també de la tècnic en serveis socials, Lola Fernández, però sobre l'incendi d'ahir de Soneja Azuévar. També Esquerra Unida de la Vall en la veu de Marc Seguer. Diasó.
2: Volem agrair de tot cor les tasques d'extinció d'incendis i a aquelles persones que s'estan dedicant a evitar que aquest incendi creixca el màxim possible, i lamentem profundament la situació que ha generat això, que com no pot ser d'altra manera és la falta de gestió forestal que n'hi ha, la retallada en el sistema d'emergències del Partit Popular. I també, òbviament, aquesta situació de canvi climàtic que només fa que agravar la situació i el perill que n'hi ha contra incendis. Demanar la màxima prudència a la gent. Estem en risc extrem d'incendis i en plena onada de calor. Està prohibit cremar restes agrícoles i fer focs, no? I així també extremar els treballs en zona forestal perquè ens la juguem totes i tots, i que en un tres i no res podem veure desaparèixer els nostres paratges naturals que tant estimem.
0: L'opinió sobre el tema de l'incendi, jo veiem en aquests consells ja que podem fer valdre també en el nostre terme municipal, i més en plena onada de calor. Parlaven també del tema dels refugis, dels oasis climàtics. A final de la setmana passada i el regidor de serveis socials parlava d'això. Avui ens ha acompanyat en la SER, en Hoy por Hoy, i també animava la gent a encorallar-se davant d'aquestes altes temperatures, a tindre seny, a tindre trellat, a resguardar-se i sobretot a fer les coses de manera en què puguem ajudar i ajudar-nos.
3: Que suporte de la millor manera l'estiu que ens ve per davant, que aprofite estos recursos públics que posem a la disposició de la ciutadania, que s'hidraten molt, que es prenguen l'atenció molt, molt aviat, que eviten esforços físics innecessaris, que mengen en quantitat xicotetes i sobretot pues, fruita fresca, i que seguisquen les recomanacions que, va veient, que van veient i que van tenint de recursos sanitaris. A més, volia llançar una xicoteta reflexió que justament ahir parlava en un amic meu, que és en tot el que portem d'estiu, que portarem 15 dies d'estiu, arreu del territori valencià hi han hagut 87 persones mortes per de colps de calor. És a dir, 87 persones que si segurament hagueren sigut morts ofegades en la platja, o hagueren sigut un accident de cotxe, o hagueren sigut d'un tiroteig, o hagueren sigut notícia, i hagueren sigut notícia i els hagueren donat una repercussió. Són 87 morts que no han tingut repercussió, però que són víctimes del canvi climàtic i d'aquestes onades de calor intempestives que estem vivint. I per això vull posar de relleu la importància de generar recursos com estos, de conscienciar a la gent de que el canvi climàtic existís i que l'estem patint i que ens està matant, i que hem de canviar el xip, canviar la nostra manera de viure per fer millor la vida dels que venen darrere.
0: Així seran els oasis climàtics en la vall, les instal·lacions que se fiquen a la disposició de la ciutadania per a tals menesters. Lola Fernández.
4: Perquè en el mes d'agost sí que és cert que se tanquen més centres, però sempre n'hi hauran centres oberts per a poder anar. I a més dels horaris, que també estan publicitats quins són els horaris que tenen una franja molt ampla, i a més quan estan tancats perquè les associacions o millor pues, tanquen, han fet que n'hi hagin activitats de tal manera que puguen anar a fer les activitats i se puguen quedar allí, perquè no sols se tracta d'anar i fer les activitats, és que és un espai que està dotat de llibres, n'hi ha sopes de lletres, encreuaments, mandales per pintar, per poder, jocs de taula, per poder anar i poder estar a gust allí. No fa falta anar quan s'estiga fent l'activitat només, sinó que pots anar al llarg de tot el dia, matí i vesprà, i poder estar allí, poder treure un joc d'escacs i jugar a escacs, o treure el parxís i juntar-se quatre persones, o portar-se el millor l'entrepà i poder dinar allí o sopar allí.
5: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: Novamoto en Baiduiso es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduiso. ¡Te esperamos!
8: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I l'Ajuntament de Labai ha ampliat l'oferta del Programa Esportiu Municipal 2026-2027 i obri el termini de preinscripció. La regidoria d'esports incorpora com a novetats les activitats de funcional i fit jove i manté una oferta esportiva adaptada a totes les edats i nivells. Regidora Mar Arzo.
9: Les activitats per a la propera temporada són les mateixes que venien fent fins ara, acondicionament físic, dilluns i dimecres, dimarts i dijous tindrem running i trail running, els divendres tindrem senderisme, de dilluns a divendres, tant de matí com de vespre, les activitats físiques saludables per a persones dirigides a persones normalment majors de 60 anys, però que també és adaptada a persones més joves si també volen formar part d'ella. El zumba o fitness latí, latino, ¿vale? que és l'activitat, una de les activitats més demandada per tant l'entrenament que fa la monitora cardio com per l'activitat de bike, que la veritat és que agrada moltíssima gent. I com a novetat enguany tindrem l'entrenament funcional també 2 dies a la setmana. És una espècie d'acondicionament físic també, però amb menys pes, un poc més light, per a persones que vulguin iniciar-se en l'acondicionament de tonificació. Treballarem en el propi cos i en pesos més baixets que els que solen treballar en l'acondicionament físic.
0: I en clau política, el PSPB-PSOE denuncia que els pressupostos del PP de Pérez Llorca són un bucle de promeses que reciclen els mateixos projectes per a Castelló des de l'any 2024. Això ha dit la portaveu adjunta.